0: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, excelencia académica.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: ara a la sintonia de Ràdio Balear ens acompanya en Xisco Bauzà, president del grup Güell, en el qual li donem la benvinguda. Xisco, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estem?
1: Molt bé.
0: Animant, no?
1: Animat.
0: Bueno, i animat perquè ara teniu un aconteixement d'agraïment, no? És un sopar de voluntaris, no?, que oferiu des del grup Güell, que es celebrarà dissabte que ve, és així, no?
1: Correcte. Que ja fa quasi 4 anys que celebrem a fin de curs amb un sopar els voluntaris agraïen la col·laboració i la feina que fan per Güell.
0: Sempre ho han dit cada vegada que han xerrat amb tu, els voluntaris que són, diríem, la peça primordial, no?, del grup Güell, perquè sense ells totes els actes que es duen a terme serien complicats, no?, celebrar-los.
1: Serien impossibles.
0: I que... Sí, Xisco, digues.
1: No, que sense voluntaris seria impossible, perquè el cost que costaria fer el que fan els voluntaris seria inassumible.
0: Clar. Aquest sopar d'agraïment. I, bueno, quin balanç faries d'aquest curs del grup Güell?
1: Pues jo estic molt content, perquè cada vegada participa més gent en les nostres activitats. Cada any tenim més col·laboració d'institucions i d'empreses.
0: Sí.
1: I és veritat que la marxa ha estat un èxit complet, ha esbordat les pretensions que teníem nosaltres. Vull dir que s'ha fet nostre per primer any està buit.
0: Sí.
1: És a dir, no tenim munició per anar a la guerra, pots esperar-los. haurem de carregar a tope. I bé, i veiem que si la situació en bon te siguin col·laborant, sí. Ja preparant el tema de subvencions i preparant tot, ja preparant-se, ja tinc preparat, és a dir, totes les activitats de l'any ja estan preparades.
0: Déu-n'hi-do. Clar, amb els èxits que heu tingut sobretot en guany, no?, en totes les convocatòries, mos anima a seguir fent feina per la ciutadania, per la cultura mallorquina, i el que dic, no?, us anima a seguir pampant, no?
1: Sí, perquè tenim les coses importants, que és l'apoio institucional i d'empreses, i l'apoio dels nostres voluntaris, que cada dia són més. Jo, tu saps que sempre és l'orgull més gros que tenc jo, que són els nostres voluntaris,
0: sí.
1: Són persones anònimes que fan feina desinteressadament, fan moltes hores, perquè el dia de la marxa pensa que hi ha gent que comença el 17 de matí,
0: sí.
1: I acaba el diumenge a la baixa,
0: sí.
1: I això no se paga en tot més.
0: A més, el grup Güell que sempre va afegint noves activitats, noves celebracions, no? I això fa que també es mantengui viu, no?, el grup Güell.
1: Sí, és que si no renoves, si no fas coses, mor. Jo sempre dic que quan jo vaig fer el Güell el 2018, que no s'ha fet la marxa, vaig dir que el primer que hem de fer és fer més activitats. Perquè una associació que fa una activitat anual, mor.
0: Clar.
1: Tenim la gent en marxa. Ara, enguany, dia 19 i 20 de setembre, hem ampliat la festa, la trobada de música i ball mallorquí.
0: Sí.
1: I el diumenge hem fet per la joventut, per les persones majors, per nens. Han fet juegos infantils, un grup musical de 14 o 16 anys, en Changuito, en Manu, i en Quebat amb un arròs poblé. Allà tenim preparat per el sopar nostre. El 17 de novembre farem el folgueró popular i social del Güell, que aquí pot venir tothom, inclús els nostres voluntaris, perquè serà per ells i les famílies. Després, dia 16 de gener, tenim preparant ja les folgueroles de Sant Sebastià.
0: Sí.
1: Dia 25 d'abril tenim ja en marxa la pujada social i familiar en el castell de Berbes de Can de Mallorca.
0: Sí.
1: Per juny, si tot va bé, farem la presentació a Marratxí, ja que l'any passat enguany l'hem fet a Inca,
0: sí.
1: I ara cada any volen fer cada poble que passa en marxa, que vulgui ser balda, que fiquem la troba allà. perquè també és ell no és tot sol Palmes, Mallorca, clar, perquè clar. Participa tota gent de Mallorca.
0: Sí, sí.
1: Es pujar del castell, ha hagut gent de pobles.
0: Sí, sí, sí.
1: Han d'anar als pobles també.
0: Així
1: és. I l'important és la nostra cultura, la part social, i això és molt guapo.
0: Recolzant la cultura, la part social, solidaritat sobretot també, i, sí. I animar, no?, a la gent, en els mallorquins i mallorquines, que participin, no?, de lo que,
1: sí.
0: De lo que organitzeu, no?
1: De cada dia fem festes que siguin familiars,
0: clar.
1: És a dir, se pujar en el castell, pobre gent de tota edat, perquè hi haurà muñecos per nins, hi haurà un grup juvenil, supòs, per joves, hi haurà ball mallorquí, hi haurà música, i després farem un arròs poble, allà el castell de Breva és un lloc emblemàtic,
0: sí.
1: És l'únic castell redó que hi ha en tota Europa, diuen,
0: sí.
1: Pues, és un, i és el paisatge és preciós.
0: Sí.
1: Digues.
0: No, segueix, que t'he tard sense voler.
1: No, i després són 54 marxes, ja sé. Joder,
0: ja són unes quantes.
1: 54 marxes.
0: Ja són quilòmetres, eh?
1: 17 d'agost.
0: Sí.
1: Volen que participi més gent dels pobles, volen mirar també que els pobles puguin donar els equipatges a la gent,
0: sí.
1: Juntament que vulgui, com ho veiem nosaltres, nosaltres entreguem el material perquè puguin donar dorsal perquè la gent no s'ha de desplaçar a Palma.
0: Uh-huh.
1: És a dir, ampliar més que tots els pobles de Mallorca puguin participar a la marxa.
0: Clar que sí. Tornem a xerrar de voluntaris, sempre teniu les portes obertes perquè hi ha gent que vulgui ajudar, no? Que es vulgui fer voluntari del grup Way, no?
1: Es qui vol venir té les portes obertes, no. Les portes tirades, que pot entrar en volar.
0: com ho ha de fer una persona que ara m'ho estigui escoltant? Quan ai, m'agradaria donar una mà d'ajuda.
1: Sí, se pot apuntar a través de la nostra pàgina o telefonar en el telèfon que hi ha al grup Way,
0: sí.
1: I demanar per poder entrar i, pues, normalment entra tothom.
0: Perfecte.
1: I fem una cosa molt bona, intentam que sigui una cosa, una família.
0: Mm-hmm.
1: Ara mateix el dinar plegats és un dinar, diguem, de senyor, però
0: sí.
1: Després fem dos fogrons almenys cada any perquè fèiem, si ja pugui xerrar una a l'altra, perquè
0: clar,
1: quan torres
0: la
1: porcella, el sobrassat, el botifarró, pues xerres amb un i l'altre, i què és el que necessitam?
0: Clar.
1: Aquest ambient familiar que hi havia antes, que s'ha perdut,
0: sí.
1: Per tot l'any corregent. I això intentant fer que la gent pugui xerrar, se pugui ajudar mutuament i se pugui conèixer.
0: En definitiva, socialitzar, no? Com se sol dir ara.
1: Exactament.
0: Xisco Bausà, president del grup Way, com sempre és un plaer es poder xerrar amb tu, traslladant-nos totes aquestes inquietuds, tota la feina que feis des d'aquesta entitat, el grup, i bueno, t'esperam en una propera ocasió per seguir xerrant de cosetes que aneu fent, d'acord?
1: Exactament, per jo també és un gran plaer xerrar amb altres i que ens els teus oients, una ferrada a tots i viva Mallorca.
0: Fins una altra. Adéu.
1: Moltes gràcies. Gràcies.

0: Escuchas Radio Balear.
1: L'Ajuntament de Capdepera vos espera al cap de setmana del Peix Fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre, al Moll de Cala Rajada. Divendres, dia 9, nit de tapes i música. Dissabte, dia 10, paella marinera i música. I diumenge, dia 11, de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23ª mostra de la Llampuga. Vos esperam al Moll de Cala Rajada. Ajuntament de Capdepera.
2: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca davant del Santuari de Lluc els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tas de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.
3: Escúchanos en radiobalear.es.
2: Radio Balear, sa nostra música.

0: Obrim, ara sí, obrim micro primer, antes de xerrar. Com deia, obrim aquest temps de tertúlia, segueixen altres en Segis i en Juan Rabé. Aquesta notícia, ja la saben vostès, avui de matí a les 9, amb una compareixença des de la Moncloa, les escalinates, no?, de Moncloa. El president Sánchez ha anunciat la convocatòria d'eleccions per al proper dia 29 de novembre. En general, la gent deia que s'esperava que aquests dos dies de reflexió que havia agafat el cap de setmana era precisament per això, però sempre hi quedava la dubte de que, com que en Sánchez és d'aquelles persones que es de matí diu blanc i es migdia diu gris i es vespre diu negre, que podria ser que sortigués explicant, per exemple, el cas Negreira, no?
1: Bueno, jo som des que pensava que no pensava. I vull dir una cosa. Creia que convocaria eleccions perquè és el seu millor moment dins el pitjor moment que té en Pedro Sánchez. Ja no ha dit l'esquerra, dic en Pedro Sánchez. Pel panorama que li venia l'any que ve per davant en tots els temes judicials i tot el que encara no sabem i que podrà anar sortint. I que podrà anar sortint, no, que anirà sortint. I que anirà sortint. Entre ells, jo què sé, la financiació irregular del Partit Socialista, amb què ha pogut actuar la dona en Pedro Sánchez amb el cas de rescat d'Aire Europa, i tantes i tantes i tantes de coses. Davant d'aquest panorama tal, era el millor moment. I bueno, i que té el carrer mobilitzat ara en el decret en Mari Carmen. Pensava això. Ara, veient en Pedro Sánchez com és, també pensava que no convocaria eleccions. O també pensava, com sentia avui de matí

0: com comentarista a primera hora, que compareixeria per dir que xapava el decret
1: de vivenda
0: en 10 o 12 bocins i el aniria presentant a bocins, qualsevol cosa. O sigui, de Pedro Sánchez te pots esperar qualsevol cosa. Bé, te pots esperar qualsevol cosa, no. Te pots esperar qualsevol cosa que no sigui democràtica. Que no sigui democràtica. I si volíem acabar amb una demostració del seu tarannà antidemocràtic, absolutista, d'autèntic sac de fruita, ho tenim amb aquesta idea de presentar els decrets ara a la comissió permanent. Mai s'havia vist una cosa com aquesta. O sigui, això és enfotar-se del poder legislatiu, això és enfotar-se de la democràcia, això és enfotar-se dels espanyols, és un poca vergonya integral. Un poca vergonya integral. I ell ja va amenaçar divendres, quan va compareixer per sorpresa en el Parlament, dient que lo van a pagar muy caro y antes de lo que se piensan. No sabem si pagarem a les urnes, que no és previsible, o perquè contrati a tota una banda de narcos i tot això per llevar-se de davant a tots els que no li agradin. Perquè, claro, això és el que tenen els matones, aquests matones, que amenacen, uns s'omplen la boca i perden la força per la boca, i uns altres ho duen endavant, com ha passat en el seu cas, en els grups de narcos, que per cert...
1: El cas de la jutgessa Viesna.
0: De la jutgessa del seu germà, l'instructora del seu germà, que per cert, amb aquest contracte, amb aquesta contratació de narcos per assustar aquesta jutgessa, crec que ja se li ha quedat obsoleta la foto d'en Feijó
1: a su narco, però no? Encara li està seguint traient rendiment, eh?
0: Home, se l'ha tret, però ara què traurà? Una foto d'en Feijó amb aquesta mà quan ell ha contratat a dos clanes de narcos per assustar una persona? Home, crec que la foto se l'ha quedat obsoleta. Però bueno, ara tenim unes eleccions, el proper 29, en veurem coses grosses, en veurem un carrer incendiats, i crec que físicament, o sigui, quan dic incendiats no ho dic metafòricament, crec que no m'agrada esternar amb això que ha amenaçat en Pedro Sánchez a la ciutadania i en els representants democràtics d'aquest país, com que lo van a pagar y antes de lo que se piensa, lo van a pagar muy caro antes de lo que se piensan. Per tant, sí que pens que incendiaran els carrers, insistesc, crec que físicament i tot, si és necessari. No se anda con chiquitas aquesta, aquest no se anda con chiquitas, i si en el seu moment ha de treure l'exèrcit en el carrer, el traurà. D'en Pedro Sánchez jo no m'ho fi ni un pèl, perquè ho ha demostrat, i una hora o mitja hora després de convocar eleccions ho ha seguit demostrant, que la democràcia és la berena cada dematí en el berenar, se la serveix allà amb cafè amb llet i tot això, i se la berena la democràcia presentant aquest decret Mari Carmen. Per cert, que podem xerrar també de Mari
1: Carmen,
0: xerrarem,
1: sí,
0: i el seu xalet,
1: sí,
0: que li va tenir que embarcar per falta de pago. Però bueno, confio que l'única preocupació que tinguem, la gent de bé d'aquest país, la gent honrada, la gent que creiem en Espanya, sigui saber amb quina diferència de vots, guanyarà la dreta espanyola en aquesta ultraesquerra que ha arrasat i ha destrossat aquest país. Vull esperar que sigui així.
1: Ja han sortit enquestes abans de que en Sánchez anunciés aquesta convocatòria d'eleccions. per una banda Espanel 5-2 per al Mundo, i també hi ha Data 10 per al País. Tots dos coincideixen que, bueno, el PSOE aconseguiria entre 100-110 escons, no? I en el cas de la dreta, la suma de PP i Vox arribarien fins a uns 203 escons, o sigui, una majoria absoluta àmplia.
0: Sí, jo difícilment difícilment això pot canviar, salvo una hecatombe. Ni siquiera con la ley de Nieto ni cosa d'aquesta, no pot canviar. No dona els vots suficients tampoc ni per això. Per tant, jo crec que el que ens queda per veure és si la pallissa és tan grossa. Això és aquell país, aquell partit d'Espanya a Xipre, que s'interessa està en si li claves 12 o si li claves 6. L'interès només està en això, saber en quina serà la diferència. Molt m'equivocaria si no fos així. Però ja no és una qüestió, ja no és una qüestió meva, és que el certazgo general. I a més, si no és així, si en Pedro Sánchez tingués una certa tranquil·litat, una certa atisbo d'esperança, direm, de que pot tornar a governar, no faries despliegue mediàtic que està fent per tot, per desqualificar, per insultar, per callar a tots els que no siguin seus, a tots els que no siguin... que no siguin seus, no, perquè seus només és ell.
1: Que siguin crítics amb ell.
0: Seu, efectivament, que de tots els que... no li rien la gràcia, perquè seus només és ell. És ell i... No crec que ni la Begoña, siquiera. Però... ell no estaria tan tranquil. Ara sí, crec que és el millor moment, per ell, perquè la bufetada sigui menys grossa.
1: Clar, dins de Catombe, aquest ha estat una ditada de mel, gràcies a tot el que ell mateix ha provocat amb el decret de vivenda, les acampades que hi ha començant per Madrid i ara la resta de ciutats espanyoles,
0: tot
1: que,
0: això,
1: que ja i tothom coincideix que ha estat una estratègia d'ell per treure la gent, a la joventut sobretot, en el carrer.
0: Totalment. Mira,
1: i aprofitar aquest moment precisament per convocar les eleccions. I ara m'ha venit al cap, clar, deia, el dia abans, en el plenari extraordinari del divendres, on se duen a convalidació els dos decrets, que idea que era optimista, en què s'aprovarien aquests decrets. Clar, ell ja sabia
0: que
1: s'aprovarien. Ell ja sabia que convocaria eleccions avui dilluns. I ja sabia que ho duria a la Diputació Permanent.
0: Totalment. Mira, fent un poc de història, perquè no sempre mobilitzar els carrers va tan bé.
1: Sí.
0: I sobretot en els espanyols. Si mos remuntam en el 15M. En el 15M tot sembla que és una maniobra d'en Rubalcaba. Rubalcaba munta en aquell moment tota la plataforma, tot el moviment universitari d'indignados, pensant que controlarà allò.
2: La majoria absoluta, que la primera majoria absoluta en Rajoy, crec que va ser, no?
0: Sí, però ja ha pensat, no. No, perquè això és antes de unes europees. Ja està endossant. Però bueno, independentment, crea aquell moviment d'indignats.
1: Sí.
0: Crea aquell moviment d'internet pensant que això afavorirà a l'esquerra. Crea l'aparició d'un monstruo com és en Pablo Iglesias, en el qual no aconsegueixen controlar. Arriba el poca vergonya aquest manipulant unes eleccions internes, bueno, el PSOE va a cau a números mínims, el foten en el carrer,
2: ell
0: se mou, fa trampes i guanya unes eleccions internes. I tenim unes, bueno, hi ha moció de censura, tal, i se convoquen unes eleccions. Espanya perd una oportunitat històrica, perquè en aquelles eleccions poden formar govern a PSOE, a Ciudadanos. I a lo millor a Espanya un altre gall li hagués cantat. Però és poca vergonya que és. Vol que no, que li interessa molt més per tant ser ultraesquerra de Podemos i convoca unes altres eleccions. No permet que se produeixi aquell pacte i convoca unes noves eleccions fins que li surt bé el tema i pacta amb Podemos. I de llavors ençà, així mos ha anat a Espanya. Així mos ha anat a Espanya. Han destrossat Espanya. L'han destrossada. Literalment destrossada. Bueno, doncs, pues, ara tornen a fer el mateix moviment. Alerta que no el vagi tan bé, a lo millor, a lo millor tampoc li funciona, que no li va funcionar en Rubalcaba en aquest moment, a lo millor tampoc no li funciona aquest tema, eh? A lo millor tampoc no li funciona. El que sí que està clar és que esper, tens almenys aquesta esperança, és que el centrodret espanyol, la dreta constitucionalista espanyola, bueno, els constitucionalistes espanyols, perquè ja no en queden de constitucionalistes que no siguin d'espanyols, perquè en Pedro Sánchez ja veiem que el constitucionalista que és, pues, el constitucionalista espanyol no tornin a equivocar de tir una altra vegada. I acabin en tota aquesta manipulació, que acabin en totes aquestes possibilitats de corrompre la democràcia i corrompre la corrupció com ha alentat en Pedro Sánchez i sus huestes. I dic huestes perquè com el caballo de Atila. Són com el caballo de Atila. No vuelve a crecer la hierba por donde pasan. Són les hordes marxistes, leninistes, aquestes, estan arrasant amb aquest país. Ho han arrasat amb aquest país. Un país on els joves no tenen esperança, on no queda res del prestigi que tenia Europa internacional, han arrasat, mos hem enemistat en tots, perquè s'enemisten amb uns o els altres, però després per quedar bé amb aquells altres s'enemisten amb els altres, total, amics, salvo el grup de poble, cada vegada són menys, ja no en tenen, ja no en tenim, eh? Ja no en tenim. Salvo quatre del grupo de Puebla, Lula, que per cert ha perdut les primàries.
1: En Bolsonaro ha guanyat.
0: Amb tata, el Lula i qualcun més de per allà, no tenim cap amic en tot el món. No tenim cap amic en lloc, però en lloc. Pues què voleu que vos digui? Ja. Espero que la dreta no perdi aquesta oportunitat de recuperar el prestigi i recuperar l'esperança per als espanyols, joves i no tan joves, per tots els espanyols.
1: És que, clar, la dreta no l'ha, i xerraré en pla, no l'ha de cagar en la seva estratègia. Ha de saber jugar bé les seves cartes.
0: Claro.
1: Ha de saber bé el que manifesta, el que diu, que no... En un moment donat molli una bajanada i faci que retalli distàncies a... el PSOE amb el PP.
0: La dreta, ja per ja, el centre dreta, els constitucionalistes, i ara durant aquest mes me dedicaré molt a xerrar dels constitucionalistes, perquè crec que no ho són els altres. Aquests. Crec que han de ser molt clars els seus plantejaments. I han de ser molt clars en dir què faran els seus. Un dels problemes més grossos d'aquest país com a la vivenda, indubtablement, però també ser molt clars en què faran en la propietat privada, en defensar la propietat privada, què faran els ocupes, què faran en la immigració il·legal, què faran en Ceuta, què faran en els golpistes si se tornen a produir golpistes en aquest país, perquè ja estiran amnistiats i no poden fer res, però això és que hi ha hagut. Però què faran els golpistes? quines mesures mos donarem perquè no pugui tornar a venir qualcú a votar-se la Constitució sistemàticament com se l'ha votat aquest poca vergonya en el pressupost general de l'Estat, per exemple, amb altres i tantes coses, s'ha mostrat la Constitució, o governar sempre s'ha passat pel Parlament, governar en decrets llei. I jo avui ho critic, però si d'aquí 6 mesos ho fa el PP també ho criticaré igual. O conservam, o mantenim, o alimentam, o nutrim de contingut la nostra Constitució, o me n'anem a la merda. Perquè no m'ho serveix de res.
2: És que jo penso que en aquest sentit que s'hauria de fer una reforma de la Constitució amb aquests temes. Temes, per exemple, no pot haver més d'un any sense pressupostos. Cada any s'han de presentar...
0: Però ja està.
2: Ja està. Però me refereix de plantejar-ho. Que hi ha un control.
0: Però ja està.
2: Bé, però...
0: És obligatori, constitucionalment.
2: Sí, però si el president del govern no ho fa...
0: Bueno...
2: Qualcú li ha de dir... I teníem...
0: El Tribunal Constitucional.
2: El de la Zarzuela. No, però també tenim el de la Zarzuela, que està de Montell, que no fa res.
0: No hem de mesclar ous en caragols. No hem de mesclar ous en caragols. La Zarzuela té ses funcions ben delimitades.
2: No sabrà.
0: Per Constitució. Per tant, estan delimitades i no podem. Perquè no vull anar a una dictadura ni monàrquica ni parlamentària. No. Té ses funcions ben delimitades. Poden xerrar, poden discutir, si monarquia digui, sí, monarquia no, això és una altra cosa, un altre debat. No. La Constitució diu clara que se tiene que complir el mandato de presentar presupuestos. Lo que pasa es que si tu tens un poca vergonya que no los presenta, i tens un poca vergonya que té dominat i callat el Tribunal Constitucional, què te vols?
2: Que el rei... això és culpa del Tribunal de Constitucional.
0: Que el rei tregui l'exèrcit en el carrer.
2: No, és que no pot fer res. Però el Tribunal Constitucional, perquè està...
1: Allà no se poden davallar
2: els pantalons davant del govern.
1: Allà que recordar que en el Constitucional qui hi ha?
0: Claro, ells.
1: En Conde Pompidou.
0: Claro,
1: el amigo de Sánchez.
0: Ells.
1: Entonces...
0: Per tant, jo te dic...
2: Però dirien el mateix si fos d'una altra tendència...
0: Però és que jo seguiré fent el mateix discurs. Si en Feijó no presenta els pressupostos... Tu pots no aprovar els pressupostos. Faltaria més. I se pot governar amb pressupostos prorrogats, perquè sí, ho provou la Constitució. I no passa res. T'agradarà més o t'agradarà menys.
1: Sí, però la Constitució també diu que si no s'aproven en dues vegades hi ha que convocar eleccions, no?
0: No.
1: No?
0: No, no. No era... Se tenen que presentar els pressupostos.
1: No, presentats, sí, però no, que perquè, no hi havia una...
0: No,
1: una...
0: Perquè, no, perquè si s'haguessin que ser presentat s'haguessin convocades automàticament les...
1: Però és que hi havia una part que deia alguna cosa així.
0: És que les tens que presentar, sí o sí. I punto. Una altra cosa és que no els aprovis. Una altra cosa és que no els aprovis. Bueno, doncs se prorroguen, no passa res, hombre, no és recomanable, però se poden prorrogar. El que passa és que ells no els ha presentat, no els ha presentat. No. I encara tenim que suportar, com avui de matí, el seu discurs dient tot el que ha aconseguit, que ha estat bandera del feminisme, que ha estat bandera de defensa de les llibertats, que ha estat bandera d'anar contra dels genocidios i d'això.
1: Però els de Hamas, els de Palestina, li donaven les gràcies.
0: És que és magnífic, que Espanya va com un tir, que som un campions. Jo és que no entenc. Però ja t'he dit, crec que l'oportunitat que se presenta és històrica. Hi ha que posar les institucions en mans de qui toca. Es posa legislatiu en mans dels diputats que votam els espanyols i els senadors.
2: La llei no obliga a convocar eleccions de forma automàtica si el Parlament rebutja un projecte de pressupostos. És el president del govern qui decideix si dissoldre les cambres després de parlar amb els consells. I aquí posa que el Congrés de Ministres no se poden aplicar aquesta medida si el Congreso tramita una moció de censura o si una...
0: No, sí, però això,
2: en el cas de pressupostos.
0: Això és una eina de tal. Però, claro que sí, home, ara se convoca les eleccions, quan tu proclama... Les eleccions només se convoquen per mandato, per cumplimiento del periodo o por prerrogativa del presidente del gobierno, punto, no el pot convocar ningú més. Però el que me refere, el que vull dir és que ens hem de dotar d'arguments i hem de tenir una reforma ja sèria de la llei electoral, de la llei del poder judicial. Los jueces eligen a sus jueces y punto pelota.
2: Que no hay injerencias.
0: Però no passarà.
2: Ja.
0: Perquè ara entrarà el centrodret o els constitucionalistes i se la tornaran a agafar en paper de fumar i no ho faran. I no ho faran. Perquè ja no ho han fet antes i no ho faran ara. I mos trobarem pues, que el president del Tribunal Constitucional serà d'un color, del mateix color dels que governen i així no anem. Mos han de donar arguments serios i han de fer una revolució perquè la revolució no només les fan els progressistes, també les poden fer els altres, però sobretot han de fer una revolució perquè no se pot tornar a repetir aquest legislatura, no, aquestes dues legislatures negres, aciagues per Espanya, no se poden tornar a repetir. S'ha d'acabar d'una vegada.
1: Per cert, el líder de Vox, en Santiago Abascal, ja ha reaccionat amb aquest anunci i ha dit i posa condicions a un futur govern amb el PP, prioritat nacional, desregulació i remigració.
0: Sí, però ja començam malament. O sigui, s'ha convocat eleccions, el president ha convocat eleccions i ja estàs posant condicions de lo que vols. No, hombre, és que, claro, és que és el millor soci que té en Pedro Sánchez. És el millor soci que té en Pedro Sánchez. Abascal, què punyetes has d'estar posant condicions a lo que vols ser i a lo que no vols ser? Lo que farà? Igual guanyes tu ser d'elecció si farà el que te doni la gana. No posis condicions. Ja les posaràs a l'hora de negociar. Però no ara, a la meva vista. És que no pot tenir millor col·laborador en Pedro Sánchez que en
1: Abascal.
0: És que no pot tenir millor col·laborador. És el millor ministre que ha tingut durant aquests anys. És el millor ministre, però sense cap dubte. Sense cap dubte. Ni en Puente ni d'això. No, Abascal. Li ha faltat temps ja per posar condicions en el PP. Per posar condicions en el PP. Imbècil. És que hi ha que ser imbècil. Encara farà que me faci ganes que segueix Quim Sánchez. Ja. Si començam així. És que no sé si pot ser més imbècil. És que, en fi,
1: Fem una aturada i continuam. Radio Balear. L'Ajuntament de Capdepera vos espera al cap de setmana del Peix Fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre, al Moll de Cala Rajada. Divendres, dia 9, nit de tapes i música. Dissabte, dia 10, paella marinera i música. I diumenge, dia 11, de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23ena mostra de la Llampuga. Vos esperam al Moll de Cala Rajada, Ajuntament de Capdepera.
3: Cancanoli, Cancanoli, restaurante italiano.

0: Giancannoli.
1: Giancannoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
0: Giancannoli. Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
4: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca davant del Santuari de Lluc els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tas de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.
5: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.

0: Seguim en els temps de tertúlia, 15 minuts per les dues. Anem a xerrar d'en Mari Carmen.
1: Hombre.
0: Que, bueno, de cada dia se van coneguent coses, no?, que tenia amagades. No era aquesta pobra dona gran que bueno, ho passava malament. No. S'han anat coneguent coses, com per exemple que devia doblers a les botigues del seu voltant, que fins i tot quan la ven entrar ja tremolava el propietari de la botiga, que sapigava uns viatges que ja més d'un no quisiera, cada dia puntual en el bingo, i ara també ha anat, també s'ha xerrat de que tenia a sa compte 250.000 euros, i ara resulta que també ha aparegut de la nada un xalet que sembla ser que tenia i se li va embargar, no? Segis, tu tens més informació.
1: Sí, bé, jo, bé, informació, el que he llegit. De tot l'altre no ho sé.
0: Jo ho dic pel que ha anat apareguent.
1: Sí, no. Sí, però és difícil. A lo millor, per si, per les botigues tenien por, com quan anaven a Carmen Polo de Franco, també que tenien por quan anaven a les botigues.
0: La hija de la lechera.
1: Perquè d'això, no? No ho sé, com això també va sortir una informació que tenia dos més a un banc, però això és difícil de demostrar. El que sí que ha estat demostrat, perquè això va estar demanar una nota registral en el registre de la propietat, és que aquesta senyora va comprar un xalet a no sé quin municipi de fora de Passa Serra madrilenya, que sembla, i aquí se demostraria més la il·legalitat a la que està immersa aquesta dona, que sembla que va estar empadronada en aquest municipi fins l'any 21, la qual te diu que tu no te pots subrogar una vivenda, a part que no te podies subrogar aquesta vivenda que ella diu que s'havia subrogada, però no ho podies fer si tenies una altra vivenda de la mateixa a la mateixa comunitat autònoma, si tens una altra vivenda en propietat.
0: Ah.
1: I pareix ser que va viure allà i amb una hipoteca del Banc Zaragozano, i que després, per falta de pago, pues, se li va embargar. Ara, jo ja t'he dit 250.000 en el banc, no ho sé, i és molt difícil de demostrar perquè hi ha un secret bancari que no pot dir aquestes coses o tal, però això sí que és demostrable, i de fet així s'ha fet, perquè s'ha publicat la nota simple del registre de la propietat de Madrid.
0: Mm.
1: Por lo tanto, oiga, esta señora no es todo oro lo que reluce. I estava llegint l'entrevista que se li varen fer a l'ABC amb els propietaris, els propietaris de la vivenda, i on els veïnats, de qui és aquesta senyora. Bueno, bé, però tu, ha estat un símbol i li ha vengut bé.
0: Sí, és estratègia, ha estat una estratègia.
1: Li ha vengut bé.
0: Sempre que ningú xerra de Nolga, de Barcelona, que es va suïcidar després d'haver estat desahuciada quan era propietària d'aquella vivenda.
1: Sí, no, ni ningú xerra de moltes de coses. Mira, ahir sentia algú que comentava una cosa, i la veritat és que me va fer pensar molt. Perquè hi ve bé avui que s'han convocat eleccions, fer aquesta reflexió. El trist del cas és que darrere de la Mari Carmen, o darrere de tot aquest muntatge que hi ha per les places d'Espanya, només hi ha paraules, amenaces i paraules i tal. El que va haver dins el Congrés dels Diputats divendres són paraules, fets ni un, paraules. Uno de que haremos, el otro de que no lo haréis, pero yo lo haré, pero tal qual. I quan han governat, ni un ni l'altre han fet res. I és que en el món ens estem moguent actualment o pels populismes o pels dobbers. O pels els discursos i pels dobbers. Ja ens hem oblidat i a lo xerrant del tema de Gaza i què havia darrere el tema de Gaza, pues no havia res més que del pes, un tema econòmic, purament, pur i dur. O darrere de Venezuela. Li importava d'entrar en la democràcia de Venezuela, però no, hombre, petroleo. Li importava el petroleo. O què hi ha darrere de l'Iran?
2: Petroleo.
1: Les armes nuclears? No, hombre, el control de l'estrecho d'Hormuz i el petroleo. O què passa a Ucraïna? Li preocupa la gent d'Ucraïna que mor per bombardejo? No, aquí el preocupat eren les tierras rares. O Groenlàndia. Què preocupava? Per les tierras rares que hi ha a Groenlàndia. El control de russos o no russos? No, als Estats Units li preocupa les tierras rares que hi ha a Groenlàndia. I això és dinero, dinero i dinero. I o són paraules o són dobbes. Però en el final, fets, on estan els fets? Fent, on estan els fets? Pues no, hi ha fets, de ni una altra. I jo no vull que Espanya hagi... Bueno, ja no parlem de Ceuta. De Ceuta, aquí, paraules, paraules, paraules. Ara estan desalojant i estan fent sí, perquè ve el rei dia 14 o dia 13, perquè veien tot aquest trampolín i tot això, perquè el que estan fent ho podien haver fet fa dos mesos. Però ara perquè anirà el rei i ho volen fer? No, no. Bé.
0: O simplement també una estratègia de que com que sabien que anaven a convocar eleccions ja per fer sí. Donar l'imatge de... Veus com ens estem preocupant sí. De Ceuta?
1: Bé, a Ceuta no traurà d'un vot el PSOE ni de vall de ses pedres. Clar. Ni de vall de ses pedres. Però jo estic d'acord i jo no vull que molts d'aquests que estan a sol o a la plaça d'Espanya, dir molts, no dir tots els que estan, molt d'aquest, o que no estan, també, tinguin problemes i no puguin accedir a una vivenda digna. No, ni mucho menos. Ojalà tothom pugui accedir. La meitat d'ells són de la cultura ocupa i de la cultura antiesfuerzo, sinó de la cultura que papaito estado me lo de todo. No, jo no vull això. Però jo vull que es que té 10 pugui tenir 12. Però també vull que es que té 0 pugui tenir 2. Faltaria més, pugui tenir 2. El que jo no vull en cap moment és que es que té 8, 10, se tingui que quedar 2 perquè li fotin 8 i que després d'aquest 8 en repartesquin a 4 i tots tinguin 2. No, perquè entonces yo me pongo del lado del otro. Yo me quede que meva i que m'ho dugui. Això és comunisme pur. Això és comunisme pur. No. Jo vull que el que no té pugui lograr con la cultura de l'esfuerzo. Però el que té també pugui millorar con la cultura de l'esfuerzo, con la cultura de la inversió. Faltaria més. I això és el que vull. I això és el que se pugui que se posi en marxa. I això és el gran problema del món en aquest moment. Que ens perdem en paraules, paraules buides, i només pensam en això d'obbes. I ni una cosa ni l'altra. Ni els d'obbes és dolent, ni les paraules ho salven tot. Hi ha de tot. No podem estar xerrant de fondos buitres quan no sabem el que són els fondos buitres, primerament. Ni sabem com definim els fondos buitres. De fet, el govern està donant la gestió de Tsarep a Blackhaw, la major promotora i inversora de fondos buitres del món. Li està donant la gestió. Ets incoherència pura i dura. El senyor Pedro Sánchez, durant 20 anys, mos ha venut no sé quantes vegades 180.000 i 140.000 vivendes. N'ha fet 600. Què me contes? Què me contes? Paraules buides, discursos buits, mentides. I això és decret el mateix, això és decret. Què estan aconseguint aquests decrets? Bueno, doncs pues que la gent retira les vivendes del mercat. No hi havia vivendes en lloguer, menys hi haurà. Menys hi haurà ara. Moltes menys hi haurà ara. Perquè no hi ha cosa més covard que els dobbers. Els dobbers, quan volen perillar, s'amaguen. S'amaguen i no surten. I si jo tenc una casa, jo tenc dues cases i les tenc en lloguer, pues entonces, aquest decret, això funciona així, i ara tinc que fer jo contractes indefinits i a més tindré que pagar 12.000 o 14.000 o 6.000 o 8.000 o que sigui euros, el vull treure. Anda allà, pues, el tenc tancat i a fer punyetes. I a fer punyetes. Crees més problemes? Crees més problemes? Com genera riquesa? Incentivant? Moguent? O és que aquí mos criticam a la gent que fa duros, no? I a la gent que fa duros perquè els té amb un que els té de baix el matalàs. No, perquè els sap moure i els mou. Doncs això és el mateix. La riquesa se mou així. I si tu vols moure el mercat de la vivenda, has de donar facilitats. No has d'amenaçar en que es propiaràs, no has d'amenaçar en que contratos indefinidos, no has d'amenaçar perquè entonces, en què moment el alquiler se transforma en propiedad y en qué momento el alquiler implica que a mí me han quitado mi vivienda, que es mía. Pues entonces, pues ya la mac y no la traig en el mercat. Y mos quedam en paraules buides, en paraules que no serveixen de res. Però bueno, és el que ha estat fent en Pedro Sánchez fins ara. Ha enganat a tothom. Ha enganat propios, estranyos i tal, han quedat a tothom, no ha dit una punyetera veritat, ni quan s'equivocava, ni quan rectifica, diu la veritat, ell no la diu mai. I avui diu això, i demà diu això altre. Bueno, pues muy bien. Què s'amaga darrere, lo van a pagar, i muy pronto? Pues això és el que me preocupa. A mi aquesta amenaça és la que més me preocupa. S'ha de divendres passat, que lo van a pagar muy caro, y antes de lo que ustedes se piensan. Aquestes són les paraules sí, que me fan més por.
0: Una amenaça en tota tot, regla.
1: De tot. Perquè d'un fullero covard, trampós, mentider i presumptament violento, per veure com ha actuat, una amenaça d'aquestes me preocupa molt, moltíssim. Moltíssim, moltíssim, moltíssim, moltíssim. Per cert, amenaça que ni siquiera és més violents del seu govern en la comptada, de moment. Almenys de moment. I me refiero a Òscar Puente, per exemple.
0: Sí, està molt callat.
1: Sí, bueno, hombre...
0: Bueno, diu que amb aquest dies de reflexió...
1: La UV i la B, però bueno...
0: Precisament s'ha reunit amb Puente, amb Bolaños, per, bueno, a veure què feia.
1: Sí, no sé... Supongo que en Puente porque afile la guijada de asno, una cosa de estas. Esto es lo que aspira él, o el hacha de Silets. Pero bueno, ya no... Vaya usted a saber.
0: Mm-hmm. Bueno, Sergis, ya arribamos a las dues. Como siempre, un plaer escoltar-te. Ya en el Juanra també. I seguirem a l'espera a veure com succeeixen els propers dies.
1: Mos queda molt ara.
0: Sí, ara queden 52 dies pràcticament per les eleccions. Ara ja sí que estem en plena campanya electoral. Ja va començar dissabte per part del PSOE i el PSIP inundant xarxes socials amb vídeos, missatges i, bueno, que el d'enfrente és molt malo. Sí, i res, ara serà el de cada dia.
1: Això serà el de cada dia. Supos que en el PP també correran vídeos sí, i missatges d'aquest tipus.
0: Suposant que sí. L'ho dit, Sergis, gràcies. Fins el proper dia. I en Juan Rel escoltant d'aquí uns instants amb els esports. A vostès demà a partir de les 11 de nou en directe aquí a la sintonia de Ràdio Balear.

0: Ui!
1: Què vols, to meu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el Polígamo?
0: Ei!
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.

0: han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
1: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.

0: Giancannoli.
1: Giancannoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
0: Restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
0: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
4: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.